Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

0: són al·lèrgiques al pol·len? Què contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim clar si els agrada massa. I la de grup jove sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí,
3: sou.
4: Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No t'allò pas la llengua, que això segurament us ho dit més d'una vegada.
7: Mario, la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
8: Quedeu com una de Girl Band.
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
9: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony?
9: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
11: Han venido a escuchar el discurso.
10: A Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girlband, que en aquest cas són les al·lèrgiques al fons.
12: I just wanna dance all night, have a little fun, I think I might. I've got you on my mind, let's have a good time. I just wanna dance all night, have a little fun, I think I might.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. iCat, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Som ficticis, àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici,

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: okay with that.
1: Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia. Jo vull

0: millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, el nou trip-hop. Les noves generacions aposten pels ritmes lents. Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit, a ICAT.
2: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
3: Pep Cruz, Marta Marco, Gemma Martínez i Erol Hileri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
2: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
0: Escoltes i cats.

0: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllan. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat. Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana ens fixem en la programació del Festival de Blues de Cerdanyola i, a part, cerquem el bo i millor en novetats i favorits Batussi, com sempre. També recordarem la figura de Cassandra Wilson i escoltarem el jove talent de Jan Nieto.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
3: Galatia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
4: Què vols dir?
3: Mira, escolta'ls.
5: Gala, ets la millor.
4: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
6: Obrim el piset compartit de Catalunya.
3: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
6: Cada tarda, de dilluns a divendres.
4: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
7: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
3: I ara ho pots fer com... sexy.
8: Tinc els meus límits, Alberto.
3: Wiki, wiki.
9: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
4: Wow, what the fuck?

0: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.
1: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
2: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans of Imuta amb la Filarmònica de Múnich,
1: Klaus Mackella amb el Royal Concertgebouw
2: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
1: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
3: Escoltes i cat.

can't go wrong trying to make things right.

0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT. El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí, a ICAT.
1: Escoltes ICAT.

0: Millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, el nou trip-hop. Les noves generacions aposten pels ritmes lents. Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit, a ICAT.
2: Okay, 3, 2, 1, it's jam.
0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
3: Jazz Batussi.
4: Aquesta setmana ens fixem en la programació del Festival de Blues de Cerdanyola i a part cerquem el bo i millor en novetats i favorits Batussi, com sempre. També recordarem la figura de Cassandra Wilson i escoltarem el jove talent de Jan Nieto.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
5: Vine'm a buscar.

0: Sona Nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí, a ICAT.
1: Benvinguts a aquest Sona Nou especial. Avui un programa de resum de la final de la 26a edició del concurs que es va celebrar aquest dimecres passat, 23 de setembre, per segon any consecutiu, a la plaça de Catalunya de Barcelona i en el marc de les festes de la Mercè. La final va reunir la banda barcelonina de punk pop Benny Dolores, el grup de rock alternatiu Vallèsà Orella 2 i la formació de Vinyoles d'Orís Pla Moguda. I aquest va ser el moment del lliurament dels premis i centrem també un fragment de cadascuna de les seves actuacions. En aquesta final també es va lliurar el nou premi Red Carpet a l'andorrana Eugènia Correia i el premi Verkami per votació popular al grup osonenc My Halis. I finalment també el premi Cases de la Música a Benny Dolores. És un muntatge de Jordi Novell i ens serveix per recordar els guanyadors d'aquesta 26a edició del Sona Nou.

0: El premi gran de la nit, el premi sona nou. Fem una cosa, som tantes coses...
1: Vinga, va.
0: Que fem-ne una cada un.
1: Som-hi.
0: Vinga, començo?
1: Sí.
0: La gravació d'un disc i, com a novetat, l'edició del disc en vinil patrocinada per la fàbrica 33 BCN Vinyl Pressing.
1: També la gravació d'un clip.
0: La signatura d'un contracte discogràfic.
1: Una gira de concerts promocionals remunerats a l'acústica de Figueres, al Mercat de Música Viva de Vic, al FIM de Vilaseca, al Festival Ítaca de l'Empordà, al Capsa Music Festival de Tarragona i a les festes de la Mercè de Barcelona.
0: Tocaran a tot puto arreu, aquesta gent.
1: A tot arreu.
0: Increïble. També hi haurà, en aquest Premi Sona Nou, una campanya de publicitat a 3CAT i Enderroc.
1: També accés a la ràdio fórmula Dicat.
0: I ben guapes, ben guapos, portada a la revista Enderroc.
1: Sí, senyor. I el premi Sona Nou 2026 és per Plac Moguda!
2: Així ens hem de veure. No sé què diuen que hem de tocar. I quina mandra. I miro la guitarra.

loco, no, tio? Moltíssimes gràcies. És bèstia, avui els hi he de les meves amigues que fa 5 anys la meva ex m'estava ensenyant a tocar la guitarra i avui he tocat a puto Plaça Catalunya. És una bestiesa. Primer de tot, vosaltres sou pla moguda, mai em cansaré de repetir-ho. I quería l'altre, pues sacate del l'altre. El año que viene seguiremos pategando, visca Barça y visca Cataluña.

0: passa, penya?
1: Això ens emprenya, vaig sortir fa 4 dies així. Joder! Benvinguda, baby!
2: Guapo, Tomàs!
1: Tomàs!
0: Ara tocarem una cançó d'aquelles romàntiques com totes, no? Que parla d'amor. Un amor d'una amistat. Un amor entre un noi i una noia que només són amics. Maria.

quina bogeria. Oh, deixa'm obrar un segon i l'aixeixem. Quin espectacle, tio. Podríem dir perfectament que des de Palma Aguda sou el segon millor públic que han tingut mai.

0: suada. Que bèstia, quina cosa. Bueno, jo crec que avui... Sí, és un dia especial, no? Ja que estem a Pas de Catalunya, per dir-li als nostres el meu petit secret que sempre pregunta. Què és Janer a la faixa, tio?
1: Janer, te l'has tirat?
0: I emprenya, eh? O sigui, tio, te l'has per allà, va ser tu, de la faixa, va ser tu, no va ser tu... Hòstia, t'inflen a preguntes... Jo crec que avui els hi podem dir, no?
1: Pot ser.

0: Sí, vaig ser jo. Què passa? M'he tirat una faixa. És que no sé què em va passar. No sé si era el meu camí o el seu o el destí que s'ha posat pel mig. Una cosa em va començar a posseir per dins. I el dimoni, jo anant seguint el meu instint i de sobte li miro el braç i... Tu vols ser a Espanya?
1: No.
0: Sí, i et prometo que no gens el meu tipus, mama. No sé què em va passar, em va començar a tirar la canya. És com que una cosa em va posseir per les entranyes. I li juro que és algo raro, que està fora de mi, que he perdut el control. Jo miro el mirall i em dic, què passa, burro? Com pot ser que en el teu llit t'hi hagi fet un puto gol?
1: Un puto?
0: Que t'has begut un enteniment, que estàs com una cabra, que això és pitjor que ser el Madrid i no del Barça. No és una excusa, he begut una mica massa, però ja, tio, t'estàs tirant una faixa.

0: Sona Nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí, a ICAT.
1: Som Benidolores i que això és Bon Trier.

0: El Premi Joventut, que és el primer premi que entregarem, és pel segon classificat. Demanem la presència a l'escenari de la directora general de Joventut, la Clara Quirante. Bona nit.
1: El Premi Joventut 2026 és per a Beni Dolores.

0: Moltes gràcies al Sona Nou, però sobretot a les nostres famílies i amics que heu estat des del primer concert. Tots per vosaltres.
1: Moltes gràcies i viva Múrcia!

escolteu. Anem ara a seguir amb una de nova. Aquelles que hagueu portat el quadernet, l'obriu per la pàgina Noms Corrents. I així, en general, us convidem, com a exercici, a pensar en el nom d'algú que us voldríeu cagar. Jo ja no puc

La següent cançó que farem és una versió i segurament molts la coneixereu, fins i tot els que no parleu català.

anem a fer l'última, la balada.

Premi Èxit s'atorga al tercer artista classificat i consta de 2.000 euros destinats a la gravació d'un disc, un videoclip o per material musical, a més d'una campanya de promoció als mitjans organitzadors del Sona Nou. Anem a buscar el sobre. Momento sobre. El premi Èxit 2026 és per Orella 2!

0: Aquesta és la final del Sonanou.
1: Agrair a l'organització, agrair el Sonanou, agrair els tècnics, agrair a la gent que ha fet que puguem tocar i sonar tan grossos. Agrair-vos a tots vosaltres per venir. Brutal. I llarga vida a la música en directe, llarga vida al rock and roll, que no es mori mai. I la música és per compartir, és per això. I que gràcies a tots, de debò.

gràcies. Molt bé, molt bé. Us està agradant o què? Ara ve un moment molt especial, perquè fem una cançó molt bonica. Baixem una mica pulsacions. I ens serveix per fer un treball temporal de pensar en la gent que sempre està amb nosaltres, la gent que sempre tenim a prop. Són els últims oblidats. Quan les coses ens van malament, qui pilla aquesta gent? Són els que aguanten més de la nostra part dolenta, la nostra part negra. Per tant, aquesta cançó és per pensar en els que tenim a prop, per mirar el que teniu al costat i estimar-lo i pensar-hi i abraçar-lo, que això ens falta i ho hem de fer més. I per això nosaltres avui volem convidar una persona molt especial, que és la Martina Morán a la veu. Que ho diu-la. Aquesta cançó es diu Lladre del Sol.

0: Aquesta que el títol i la cançó no enganya, eh? La millor companyia per engegar aquesta hora del dissabte amb el ritme de Clean Bandit.
1: Escoltes, ICAT.
0: Equipats, seguim amb més bones propostes a l'ICAT Weekend. Anem a compartir ara com sona l'estrena en solitari després de 15 anys a Manel, d'Arnau Ballver.

0: música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, el nou trip-hop. Les noves generacions aposten pels ritmes lents. Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit, a ICAT.
2: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Una mirada diferent als videojocs.
0: Per aprendre, pensar i somiar.
4: Oi! Diana!
5: I want to make you a spy.
6: When you're ready, Bond.
7: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
0: Passió pels videojocs.
3: Generació Digital, amb Albert Murillo.
8: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.

Cançons per escoltar en calma i sense pressa. La Julia Blum amb Sona Lofi de fons. Una de les noves i de les que toquen en concert el pròxim 3 d'octubre al Festival Petits Camaleons a Sant Cugat del Vallès. Potents ara, rescats de guitarra amb Exili Alba.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

Lo Givert, sumant un altre cop de sort a la seva carrera amb aquest amulet musical i el positivisme ara i el talent inesgotable, l'Icat Weekend de Bruno Mars amb la celebrada I Just Might.

0: són al·lèrgiques al pol·len. Què contes?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim classe, els agrada massa. I la de grup jove, sí, perquè són joves. Sí. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí, sou. Jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: Sis noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho dit més d'una vegada.
8: Teniu la bandera de Girl Band?
0: Deies Maria, oi?
9: Quereu com una de Girl Band?
10: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
11: Hi ha un no, no i no.
10: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll?
10: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
12: Han venido a escoltar el discursito.
13: Mira, a Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girlband, que en aquest cas són les al·lèrgiques al fons.

0: escoltes, Icat.
1: Som ficticis, àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

9 hora, aquest weekend, que ha tingut en portada l'última proposta des de Terres de Ponent d'abril, Nens en crisi, i ben motivats seguim amb aquesta rombeta de Dani Sixis, que...

0: música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, el nou trip-hop. Les noves generacions aposten pels ritmes lents. Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit, a ICAT.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: I sopem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem i no deixem de fer.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a ICATmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a ICAT.

Dos germans i molt benvinguts als Ginestar, compartint aquesta cançó amb Nil Moliner, amb Qui estaràs? I avui dissabte, que per cert, els dos germans seran sols, seran en directe a la Festa Major de Santa Coloma de Farners. Arriba ara aquest weekend el més petit dels BTS, Jungkook amb Little.

Somebody to everybody. Així sona el primer tastet del que està per venir, de la Paula Jornet. De seguida, l'Icat Weekend, l'autèntic tro de cançó de Madison Beer. Abans, res millor que seguir compartint més talent de casa amb la Ludwig Band.

0: electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, el nou trip-hop. Les noves generacions aposten pels ritmes lents. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
0: Escoltes ICAT.

Unes guitarres molt a l'estil Daft Punk, eh? Les que gasten Almost Monday des d'aquest No More Regrets. I anem buscant les 12 sentint al costat. Més rocker i rebel de Mama Duixa. Jo vull fer la...

Nova música de l'òrbita electrònica de Brooklyn, G-Sits amb el Car Crash, i això ja està confirmat, i que et presentarà l'Eurosonic 2027 el talent de Kelly Zayas.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. iCat.
1: El Mercat de les Flors presenta la seva producció A Gogó, de la companyia Queer Nòvies. Un espectacle que investiga la figura de les gogós i que reivindica l'escena underground i de les danses urbanes contemporànies. Del 2 al 4 d'octubre i del 4 al 6 de desembre, al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
2: ICAT. Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a ICATMANS, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a ICAT.
3: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
0: Escoltes ICAT.

Els amics d'en Pere Avui al Comboi, fent bandera del seu celebrat pop de guitarres i més calmadets de pulsacions, aterren a l'Icat Weekend, l'Uni Santa Fe i l'Amniqui.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, el nou trip-hop. Les noves generacions aposten pels ritmes lents. Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit, a ICAT.

remenant entre les noves bandes que treuen al cap. Aquí trobem els Savannah amb aquest Bones Vistes, unes primeres cançons que el grup portaran en viu el proper dissabte 17 d'octubre a la sala La 9 BU de Granollers.

0: música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, el nou trip-hop. Les noves generacions aposten pels ritmes lents. Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit, a ICAT. Una mirada diferent als videojocs.
0: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Humanoid.
3: Oi! Mierda!
4: I want to make you a spy.
5: When you're ready, Bond.
6: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
0: Passió pels videojocs.
1: Generació Digital, amb Albert Murillo.
7: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.
8: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una startup. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
9: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Escoltes, ICAT.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
3: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
4: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: ICAT Weekend.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.
7: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
8: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
7: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
8: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
7: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
8: Apialia, la força de vendre junts.
1: Escoltes ICAT.

0: millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, el nou trip-hop. Les noves generacions aposten pels ritmes lents. Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit, a ICAT. Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana ens fixem en la programació del Festival de Blues de Cerdanyola i, a part, cerquem el bo i millor en novetats i favorits Batussi, com sempre. També recordarem la figura de Cassandra Wilson i escoltarem el jove talent de Jan Nieto.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
3: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
4: Porque si yo ahora te digo que tu chico está con otra.
3: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
5: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
3: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
6: Me siento súper, me siento fantástico.
3: Perquè hi ha coses que semblen increïbles,
7: amunt,
3: però que al final són falses.
8: El rotllo, no m'agrada.
1: Increïble però fals. Amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3CAT.
0: Escoltes iCat.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bassa que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, el nou Trip Hop. Les noves generacions aposten pels ritmes lents. Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit, a ICAT.
0: Escoltes ICAT.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. iCat.
1: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
2: Okay, 3, 2, 1, it's jam.
0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
3: Jazz Batussi.
4: Aquesta setmana ens fixem en la programació del Festival de Blues de Cerdanyola i a part cerquem el bo i millor en novetats i favorits Batussi, com sempre. També recordarem la figura de Cassandra Wilson i escoltarem el jove talent de Jan Nieto.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT. Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: són al·lèrgiques al pol·len. Quin contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim clar si els agrada massa i la de grup jove sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí,
3: sou.
4: Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
7: Aneu amb la bandera de Gelban.
0: Deies Maria, oi?
8: Quedeu com una de Gelban.
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
9: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll?
9: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
10: Han venido a escuchar el discursito.
11: Mira, a Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girlband, que en aquest cas són les al·lèrgiques al pol·len.
12: ICAT Weekend.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana ens fixem en la programació del Festival de Blues de Cerdanyola i a part cerquem el bo i millor en novetats i favorits Batussi, com sempre. També recordarem la figura de Cassandra Wilson i escoltarem el jove talent de Jan Nieto.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
3: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
0: Escoltes i cal.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Yeah!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT. Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tallera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

can't go wrong trying to make things right.

0: Look, I've been doing all right. Trying to make things right. Trying to make things right. Trying to make things right. I can't go wrong trying to make things right. Trying to make things right. Trying to make things right. Trying to make things right. I can't go wrong trying to make things right. Trying to make things right. Trying to make things right. Trying to make things right. I can't go wrong trying to make things right. Trying to make things right. Trying to make things right. Trying to make things right. I can't go wrong trying to make things right.
1: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Bro.
2: Aquesta setmana, el nou trip hop, les noves generacions aposten pels ritmes lents. Beats per minut amb Òscar Brock, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
3: Podríem tenir son.
4: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
5: Mare, literalment.
3: Tinc poques ganes de treballar.
5: És que tinc molta feina.
4: Oh, i jo què et penses, que estic aquí creuant de braços?
3: O quedar-nos al llit una mica més.
5: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
4: Quina ràbia.
3: Però per alguna cosa som els matiners.
5: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar: no, ets gay.
4: A mi això també em va passar.
1: ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
2: Som pura cafeïna.

0: Què tal? Les 5 i 3 minuts. Així hem començat aquesta hora amb el Kelly Isaiah, el que serà l'enviat dedicat a l'Eurosonic el proper mes de gener. Tenim més coses i més música a punt per aquesta tarda del dissabte, ara amb Nimino.
1: ICAT, a l'FM, a l'app i a 3CAT.

0: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.
1: Escoltes ICAT.

nova revisió del clàssic dels Manel en mans de l'Alba Morena i una altra de les cançons que ha inclòs dins del seu darrer treball. Seguim de ruta musical per aquest dissabte ara amb Tòpic. És el

Deixem volar la imaginació un dia més. Ho fem amb la Flashy Ice Cream. Abans de les 6 de la tarda també gaudirem de la nova de Benny Blanco, de la proposta de Delgat i ara Energia amb Adela, és el KGB.

Què tal? Esperem que vagi fenomenal el que portem d'aquest dissabte 26 de setembre. I seguim després del tsunami de bones vibracions de Lost Frequencies amb el seu paraíso a un dels èxits de la 31 Fam.

0: la millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Bro.
1: Aquesta setmana, el nou Trip Hop. Les noves generacions aposten pels ritmes lents. Beats per minut, amb Òscar Brock. Els dissabtes a les 9 de la nit, a ICAT. Una mirada diferent als videojocs.
0: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
0: Passió pels videojocs.
1: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.
0: Escoltes ICAT.

0: I acomiadem a l'Alfred García amb el seu Vine'm a buscar per posar-te també a la Gigi Ross.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

sol que brilla radiant dibuixa una silueta de roques que neixen enmig de la mà. I tu nedant en pilotes com una sirena que m'està cridant amb una melodia que me convida a entrar, que m'obliga a entrar. Enamorat del teu cant, vaig a cursant-se a distància navegant a màxima velocitat, ignorant que només som un animal que té dificultats per nedar. Digue'm covard, però he tornat a saltar, he tornat a saltar.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: El Mercat de les Flors presenta la seva producció A Gogó, de la companyia Queer Nòvies. Un espectacle que investiga la figura de les gogós i que reivindica l'escena underground i de les danses urbanes contemporànies. Del 2 al 4 d'octubre i del 4 al 6 de desembre, al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa. Recomanat per iCat.
0: Linkat. Linkat. Linkat. A iCat. A iCat.
2: Ok, 3, 2, 1, let's jam.
0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
3: Jazz Batussi.
4: Aquesta setmana ens fixem en la programació del Festival de Blues de Cerdanyola i, a part, cerquem el bo i millor en novetats i favorits Batussi, com sempre. També recordarem la figura de Cassandra Wilson i escoltarem el jove talent de Jan Nieto.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo. iCat Weekend.

0: Una altra de les més reproduïdes de la nova onada del K-pop, aquest estila en mans dels NIPEN. I ara els Sutherland, que estrenen també aquesta tardor 2026 amb nova cançó, és l'última.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert,

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT. Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a ICATMANS, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a ICAT.

un mes d'agost que intentem allargar una mica més gràcies a les bones temperatures. Canviem ara, soc un bohemio per la proposta de Jade amb It Girl.

Company apunta a ser un altre dels èxits de la temporada amb més d'un milió de reproduccions. Són els Clean Bandit i en tenim més per aquest dissabte 26 de setembre. Avancem al ICAT Weekend, ara amb la Júlia Blum.

0: okay with that.
1: Una mirada diferent als videojocs.
2: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Humanoid. Oi!
4: Yeah! I want to make you a spy.
5: When you're ready, Bond.
6: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
2: Passió pels videojocs.
1: Generació Digital, amb Albert Murillo.
7: Els diumenges a les 10 de la nit.
1: A ICAT.
2: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

0: Festa de Fusta, amb Miqui Puig.
1: Goig i joia, tenir-vos de nou al mig de la pista. Miqui Puig, els plats dona la bona tarda. A Pista de Fusta se passa volant. A oients, a crítics, a tothom. La Pista de Fusta és una discoteca fictícia que fem ICAT a les tardes, a les 8, de dilluns a dijous. A partir del matí a les 12 ja ens tens, disponibles en digital. Sempre servidors a Trescat Cultura, un reguitzell de cançons de ball, perles precioses seleccionades per al gaudi de cap peus i malucs. Arrenca un nou dia, arrenca una nova tarda de ball, amb Manpower i Emily Emily. Walking a New Hope. Caminant amb un camí que sempre ha de ser millor, dia rere dia.

Walking a New Hope. It's Manpower i Emily Emily. Quan l'electrònica se surt del 4x4, d'estructures com molt predictibles, ens emociona veure-les a casa somnant així de boniques. Freedomless, ning diu. Més electrònica de textures per anar-nos posant a lloc, per agafar puesto la pista, per saber on ballarem.

0: Pista de fusta. Magatzem de cançons. Cançons de ball.
1: Una mica d'electrònica trencada, la de Femles i el seu I Need You. Arrenquem sempre amb els beats més tranquils per deixar el casco, saludar els parroquians habituals i fer allò que es fan a les discoteques, reconèixer cares i que els baixos, el so, ens comenci a entrar per l'entrecuix i ens faci posar la pell de gallina. Andrew Cobin, All of Us Are Infinite.

quin tros de cançó, un exercici magnífic, el d'Andrew Corbin, el ritme trencat de l'antic hip-hop dels 90, sintètica, corda, samplers i sobretot una partitura boníssima.

0: Qui no balla no és viu. Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: És una tarda de ball a l'emissora FaiCat, a l'FM i en digital quan vulguis, sempre hi som.
2: Pista de fusta, ara de dilluns a dijous al mateix batcanal de sempre.
1: Italiano, és Spryken i és sorpresiu.

resulta que fa 30 anys enrere, el mestre que porto tatuat al braç, Andy Weatherall, va fer coincidir en Rick i en Nick, el Cypress of Paradise. Allà va néixer Spriccan, i aquest italiano té tot el llegat del mestre Andy Weatherall. Un petit pas enrere per seguir endavant. Guilds of Internet i a Yamana in Iceland. Sound Asleep. Un parell de temporades enrere es van treure de la mania aquesta peça que et porta endavant i endavant.

I Am an Island i Guilds of Internet amb aquest Sound Asleep. Un parell d'anys enrere es traien de la màniga una cosa eleganta, molt eleganta. I ja saps que nosaltres sempre reivindiquem l'elegància per sobre de tot, l'honestedat i la música bonica. Això és novetat d'ara mateix. És el Mezcal Blue Bath de Fennec. Més ball elegant d'aquell que es balla amb smoking, espardenyes de pinxo i una camisa ampla.

0: elegància màxima. Fennec amb dues enes, des d'Austin, Texas, des d'un EP que es diu After Hours. Allò que s'anomenava el house més tranquil, més relaxat, més ampli, fins i tot si m'apures, hereu del jazz. Per hores intempestives, abans de les sessions o després, tornant, fins i tot el diumenge, fent un bon curri, recuperant-te de tot l'excés. Ets aïcat a la ràdio inquieta, l'excés d'avui es diu Pista de Fusta.
1: Aquesta és la Pista de Fusta d'ICAT amb Miqui Puig.

Aviam, si posa Italomix, ha de sonar. És el més nou de DJ Tennis, col·laborant amb Mr. Hike, Cool Hands, Les Mans Fredes, però el remix Italo, només per Pista de Fusters, de Morro Fi, que sou tots...

d'una elegància extrema. DJ Tenis, acostumat que ens té sempre coses molt estridents, ballables i fortes. Amb aquest Cool Hands i amb aquest remix d'Italo m'ha tocat el moll de l'os, m'ha emocionat, m'ha posat absolutament tonto. Com el Josep de Can Roca punxava Italo a través de la paret de Cala Iaia. 30 anys enrere, Crystal Method van treure In the Name of the Game. Celebrem 30 anys amb remixes nous. Future Funk Squad agafant una peça de 30 anys enrere i fent l'actual.

0: 30 anys enrere, els Crystal Method eren coetanis dels Chemical i de tots aquests que feien breakbeat. Name of the Game va ser una peça que va sonar a discoteques, anuncis i videojocs. És ara que per celebrar els 30 anys arriben remixes i el de Future Funk Squad ens ha fet molt el pes.
1: Seduction in the magazine, and his pleasure in a limousine. In the back shakes a tambourine, nicotine from a silver screen.
2: Tots a la pista, Miqui Puig als plats.
0: I ara una finestra una mica pop de la música que tenim avui per

Aquesta petita meravella ens arriba des de Nova York. Es diu un Squeep. És un duet format per en Broccoli Berli i Cotrida Satira. Fan electrònica i melodies pop. Agredeixen les cançons fins que et fa mal, que la bellesa et fa plorar. Com una bona posta de sol, com veure les abelles, com qualsevol d'aquelles coses que ens fan feliços i alhora ens toquen una mica. Perquè no tot ha de ser còmode, no tot ha de ser conservador i que no faci massa mal. La finestra pop de la pista d'avui també té la Robin. La Robin hi ha de ser-hi sempre.

Robin invita a Zara Larsson que agafi el Talk to Me i juntes se'l berenen. Li donen una volta, el tallen, l'enganxen i encara la fan més pop. Robin dona sempre llegat, dona sempre el testimoni a la gent més jove. Un dels grups joves que més m'agraden, i ja ho sabeu, són aquests de Nova York. El duet Fuckers no deixa de donar-nos tarda, trera, tarda, cançons i motius per ballar. If you wanna party, come over to my house. Ja ho saps, vine a casa. El remix és d'Eli Escobar, un altre veterà de l'escena de Nova York. Ells confiant en els que abans van obrir camí.

fan els fuckers, agafen els veteranos i els diuen que els hi facin remixes. If you wanna party, come over to my house. Vine a casa, que sempre hi ha festa. Sempre hi ha gent que posa música bonica i molts d'ells no es fan dir. DJs.

0: wants to be a DJ.
1: La pista de fusta arriba, en aquell punt de la tarda que ja és la recta final i encara ens queden cançons boniques. Library Fighter és un productor britànic que no para de treure cançons, algunes més acertades que d'altres. Aquí us juro que crec que ha agafat els Dire Straits, però no n'estic segur. Money for the House podria ser un guinyo a la cançó dels Dire Straits. Vosaltres direu...

Librarian Fighter, Money for the House. Aquesta guitarra també podria ser cridaria, aquesta Stratocaster amb reverberació tan 80s, podria ser un sampler o no. Això ha sigut un èxit, tan èxit que ja té un dels primers remix. És l'associació entre el jove 54 Ultra i el productor Another. Pal Tugiu ha sonat a discoteques, a les bones, a les dels Horteres, a tot arreu. I ara arriba amb el remix de Stitex. Recte final, és el moment d'aixecar roda.

0: la tarda és de ball, la tarda és ICAT, i es diu Pista de Fusta, la seva discoteca. Miqui Puig els Plats és el senyor que fan això, el senyor encarregat amb una bata blanca, el logotip de Pista de Fusta, tiquets a les butxaques pels més necessitats, i sempre atent, buscant cançons boniques de ball. I solem ser-hi cada tarda, de dilluns a dijous, amb les novetats fresques ja al migdia, les parafernàlies sòniques que gaudeixes, i sempre trascat cultura amb un històric que pots anar a buscar si en diguessis necessitat. Miqui Puig, els Plats et diu gràcies. Ballar sempre és un goig, i amb vosaltres encara més, i venir tard darrere tarda m'ho fa feliç.
1: Right, will you listen to me, please? Police raid. This isn't an illegal party.
2: Tots a la pista.
3: Nobody move. Nobody move.
2: Qui no balla no és viu. Pista de Fusta, amb Miqui Puig.
0: Unes llums vermelles a la discoteca i a la pell de Bana. Ho deixem aquí. Preneu vitamines, que demà torna a treballar.

0: Bits per minut amb Òscar Broc.
1: Benvinguts a Bits per Minut, el programa de música electrònica dedicat. Com anem? Soc l'Òscar Broc, com sempre, acompanyant-vos en aquesta sessió d'una hora i amb la inestimable contribució als controls del Víctor Villar. Abans d'engegar els motors, el recordatori de sempre. Teniu tots els programes de Bits per Minut al web i a l'aplicació per a mòbil dedicat. I, evidentment, també a la plataforma digital 3CAT. Família, avui fiquem el nas en una tendència electrònica que ha anat guanyant importància en els darrers anys. Els que teniu una edat recordareu aquella música que es deia trip-hop que va triomfar a la dècada dels 90. Doncs el 2026 sembla que les noves generacions volen tornar a aquells ritmes tan lents, amb baixos profuns i amb melodies tan delicades. Així que avui, a Bits per Minut, tenim el nou trip-hop. I vinga, va, comencem ja amb les melodies relaxants d'una de les màximes representants d'aquest revival. És la portuguesa Erika de Cassier. Amb la cançó December de l'àlbum de 2025 Lifetime, comencem ja aquest programa de Bits per Minut.

Sona molt bé això de la Erika de Cassier, una de les responsables del revival trip-hop, juntament amb la novaiorquesa James Kay, ara mateix la referència més destacada en aquest terreny. De la James Kay em quedo amb aquesta joia tan increïble que es titula Embalmed.

Ens ha deixat la pell de gallina aquest ritme gairebé fantasmagòric de la James Kay. I continuem en aquesta freqüència vaporosa per escoltar el que ens ha de dir la cantant i productora australiana Efe, una jove productora que recorda molt el trip-hop psicodèlic dels anys 90. D'Efe, escoltem Lick the Flame.

0: La música que somien les ovelles elèctriques a bits per minut. AICAT. Amb Òscar Bro.
1: El trip-hop que als anys 90 van popularitzar grups de Bristol, com Portishead, com Massive Attack o Tricky, està tornant amb una força increïble entre les noves generacions d'artistes. La britànica FKA Twigs n'és un bon exemple. Un dels seus hits més recents sembla gravat als anys 90. Es titula The Dare.

La cantant, compositora i actriu britànica FKA Twigs, una de les veus més potents de l'electrònica actual, i d'una estrella passem a una veu destinada a fer coses molt importants en un futur. És la canadenca Sophie Estelle, especialitzada sobretot en barrejar pop i ritmes electrònics. Escoltem la seva millor cançó. Es diu Molly in the Club.

I ens quedarem en aquesta branca més psicodèlica i chill out que tant recorda la dècada dels anys 90, perquè ara volem escoltar els ASO, un dels duets clau d'aquesta nova escena trip-hop. D'aquest duet italià afincat a Berlín, escoltarem la cançó My Babies, Got It Out For Me.

0: Sons líquids, greus còsmics, soroll blanc. Bits per minut a ICAT.
1: Continuem perduts en la boira del revival trip-hop que ens estan regalant les noves generacions de productors i productores electròniques. Electrònica densa, lenta, melòdica, preciosa, com la que ens regala la productora de Los Angeles, Nosage Think, amb l'ajuda de la cantant Juliana Barwick. El track es diu Blue Hour.

I d'una balada electrònica saltarem a una altra amb una veu d'aquelles que posen els pèls de punta. Una veu que tenim molt a prop, concretament a Mallorca. És la Maria Hein amb la cançó Beta.

Quina meravella de cançó i quin so tan especial que té la mallorquina Maria Hain. La música no s'atura mai a beats per minut i continuem amb un artista de Washington que viu entre l'electrònica experimental, el pop i la música R&B. És la nord-americana Kelela amb la cançó New Life Forms.

Una de les dones que millor ha sabut reinterpretar el llegat de la música trip-hop és la gran Kelela. I continuem buscant el camí del nou trip-hop ara amb la reina del UK Garage, la Georgia Smith, demostrant per què és la millor veu del clubbing britànic actual. La cançó es diu When It Gets Like That.

0: sents el batec a la caixa toràcica? Això és Beats per Minut. Això és ICAT.
1: Ritmes a càmera lenta, samples psicodèlics, veus que toquen la fibra. El trip-hop està tornant i està agafant camins molt interessants, com els camins que agafa Now Always Fades, un productor d'Austràlia que practica una porcellana molt fina, com comprovareu a la següent cançó. Es diu Faithless.

És el single més recent de l'australià Now Always Fades. I continuem a Beats per Minut iCat amb els paisatges onírics de Bastelbande, un duet de Berlín que està redefinint l'etiqueta trip-hop gràcies a cançons tan bones com aquesta, Shelter Syndrome.

boníssims Bastel Bande i continuarem submergits en els ritmes pesats del nou trip-hop, ara amb el britànic Daniel Avery. És un productor que viu als marges de l'electrònica, diferent, i del Daniel Avery escoltarem la cançó Lazy Dreams.

vocal del britànic Daniel Avery amb la veu de la June Pinko, quasi res. Continuem a Beats per Minut iCat amb més trip-hop de nova generació i de terres britàniques. Ara viatgem fins a França, perquè de França ve la següent cantant i productora. És la Tiphaine Belen i el seu nom artístic és Trifem. És jove, té un gran talent i ho demostra a la següent cançó, Rodeo.

0: House, Trap, Tecno, IDM, tot l'espectre electrònic a bits per minut.
1: Als anys 90, la ciutat de Bristol va parir un gènere que es va convertir en universal, el trip-hop. 30 anys després, una nova generació de músics el reivindiquen. Artistes com els Maribou State, que transiten la cara més comercial del trip-hop amb molta, molta elegància. Dels Maribou State, escoltem una cançó que es diu All I Need.

el duet britànic Maribou State amb el seu trip-hop per les masses. I continuem amb un dels noms que més estan donant a parlar en l'actualitat. És la banda de Los Angeles Dummy. I escoltarem una cançó que està entre els KLF i els Massive Attack. Una cançó que es diu Full Spectrum Dominance.

Són els nord-americans d'AMI, una banda nova que cal seguir ben de prop. I tornem cap a casa, concretament a Mallorca, una altra vegada, per escoltar una de les seves cantants i productores més originals. És la Xisc. Escoltem la cançó Viu en Pau. Viu en...

Amb la veu i el so de la mallorquina Xisc arribem ja a la darrera cançó. Abans de punxar-la, us recordo que teniu tots els programes de Bits per Minut del web i a l'aplicació per a mòbil d'ICAT. També a la plataforma digital 3CAT, òbviament. L'Òscar Broc i el Víctor Villar ens acomiadem amb una novetat del segell català Lapsus. És l'àlbum Fenòmena, del duet format per R010 i Benerardi, un barceloní i una madrilenya experimentant amb les textures i les melodies. Amb la cançó Heartbeat marxem. Adeu, família! Yeah.

0: Hunter, amb Raúl Hinojosa.
1: Ei, hola, què tal? Com va? Aquí, a la sintonia d'ICAT, tot a punt per obrir una nova edició del Song Hunter.
0: De l'anglès, caçador de cançons. Song Hunter, el caçador.

0: moltes gràcies per escoltar-nos. El meu nom és Raúl Hinojosa i és per mi un plaer donar-te la benvinguda al Caçador de Cançons d'ICAT, un espai a la Ràdio Pública Catalana que escaneja el sotabosc de les escenes musicals a la cerca i captura de peces sonores en forma de cançó.
1: Song Hunter, les millors captures sonores des de l'underground.
0: I avui descobrim un projecte en base a Barcelona, una banda formada per dos catalans i dos argentins que facturen un disco pop lluminós de melodies contagioses i que es diuen Technicolor Club.

0: Sí, ja sé, aquest és el títol de la cançó que obre el Son Hunter d'avui. Ells són Technicolor Club, acompanyats en aquest tema per la veu de la Eleon Gallagher. Avui, al Son Hunter, descobrim Technicolor Club.
1: A Technicolor som quatre persones, dos argentins i dos catalans. De la part argentina, el Marqui a la bateria i el Gaspar al teclat i la veu. I després, de la part de Catalunya, tenim el Guille Harrison al baix a la veu i a mi, el Marc, a la guitarra elèctrica. El projecte va començar quan el Marqui ens va proposar a Gaspar i a mi, que seria desembre de 2024, una cosa així, muntar un grup tipus... Sí, no sé, un grup així com de disco pop o alguna cosa així, amb una mica agafant com a referents pues, a Men I Trust, de Parcels i coses així. I vam començar nosaltres per la nostra compte, no?, a quedar i a començar a escriure així en col·lectiu les cançons que després formarien el nostre primer EP. I en paral·lel vam venir, o sigui, vam anar a una jam i hi estava un col·lega meu, el Guille, i quan estàvem tocant pues, va haver una connexió superguai, que simplement pues, estàvem tocant qualsevol cosa, improvisant, i ens va agradar molt. I llavors el Marqui ens va demanar que... O sigui, el Marqui va dir que el Guille sí o sí havia de ser el baixista de la banda. I ja està, llavors... Al cap d'un temps, que era ja el Nadal del 24, ens vam juntar els quatre a l'estudi que jo tinc a casa i vam gravar les cinc cançons que havíem estat assajant i que formen el nostre primer EP d'aquí. I el nostre nom surt doncs de que durant aquestes, o sigui, durant la gravació de l'EP, era com, bueno, nois, hem de trobar-li un nom a aquest projecte perquè estem tirant cap endavant, tenim les cançons, ho tenim tot, però no tenim un nom. I això, i aquests vam estar gravant com dos dies seguits i vam estar fent-li voltes, fins que al final algú va dir, oi, Technicolor, perquè una mica, no?, com que fent una mica pluja d'idees de què és això que estem fent, com ho podríem definir, què és el que... una mica com el que defineix això. Vam trobar que una de les premisses era que ho volíem gravar tot en directe i com havíem treballat les cançons era fora de l'ordinador. És com, doncs, anem a assajar i, tu toques això, doncs... I anar fent la producció en directe, no sobre l'ordinador. És una cosa que feia temps que no podíem fer. I vam trobar que això tenia com un punt poder més antic o més nostàlgic o d'una forma de funcionar una mica pretèrita, i Technicolor com que ens portava una mica això.

0: Nos fuimos de casa, la música de Technicolor Club sonant al Son Hunter Ticat. Avui dedicarem la primera part del programa a descobrir les cançons d'aquest grup en base a Barcelona i format per dos catalans i dos argentins.
1: Creo que nuestra música tiene una atmósfera agradable, cool, groovy, que le invita a uno a bailar, que uno podría escuchar tomándose una birra con amigos. Y bueno, no sé si refleja una etapa vital concreta. Quizás sí, sobre todo las letras de las canciones. Bueno, no, creo que nos hacemos preguntas, que buscamos respuestas. Y a lo mejor habla de cierta madurez, ¿no? De cierta reflexión.
2: Como qualsevol músic, suposo, ens agrada compartir la música que ens agrada tocar i sempre veure la gent ballar o gaudir o tenir una connexió emocional amb el que estem fent, pues és una cosa meravellosa que et pot passar a la vida. I li recomano a tothom que pugui fer. I a més, l'art té aquesta cosa que, és una, que té una interpretació subjectiva per part de tothom, no? I que cadascú interpreta les coses com les sent. I al final que facin les històries, que tothom les faci seves, jo crec que és al final l'objectiu. Ja sigui música, sigui una altra disciplina, jo crec que l'art també permet o això per nosaltres és compartir els moments de creació i de fer alguna comunitat, algú tots junts que ens agradi i gaudir de la música i dels amics. I la música té aquesta part guai també, que és com jo com poder expressar-te, deixar-te emportar i sempre em molen molt més.

0: boja per l'Elvis. És una altra de les cançons de Technicolor Club. Disco pop lluminós, melodies contagioses i una energia que convida a ballar.
1: A nivell musical, sí que una primera referència molt clara com per endreçar-nos i començar a tirar cap a alguna banda va ser grups de l'estil Parcels, Imperatrix, grups d'aquest caire de disco pop, com una estètica una mica minimalista, i una mica el que ens va entroncar i el que ens va ajudar a acabar de vestir les cançons que conformarien el primer EP. Després jo crec que cada un dels membres que formem la banda té el seu propi univers musical, com per dir, els seus propis referents musicals, i que d'alguna forma o una altra acaben apareixent, ja sigui doncs, una forma de tocar o les cançons que es proposen o les lletres. I després sí que en un àmbit com extramusical crec que val la pena dir o explicar-ho, perquè és una mica com a moda d'anècdota d'on ve el nom del primer EP, com, igual que no trobàvem nom pel grup, tampoc sabíem com dir-li a l'EP. I llavors, o sigui, jo en concret soc molt fan de l'escriptor Julio Cortázar, i amb la singularitat que el grup som meitat i meitat de persones que han nascut en Argentina, meitat de persones que han nascut a Catalunya, a mi és com que, no sé, se'm van juntar les neurones, va fer clic, que és com, hosti, esto es una mica com... Els vaig explicar, no sé, habéis leído Rayuela o tal, que és com que ja està dividit en dos parts, com la part que passa a Europa i la part que passa a Argentina. I si no recordo malament és d'este lado o de otros lados, algo així. I llavors una mica a partir d'aquesta idea, no, com de, ah, pues en verdad nosotros somos de este lado y de otros lados, no sé què, pues al final va acabar com cristal·litzant el nom que és d'aquí, que seria una mica... En algun moment hauria d'existir un d'allí, no, com per acabar de fer com aquesta referència, però bueno, això és com una part de referents culturals que van més enllà de lo que és música.
0: Technicolor Club, protagonistes de la portada del Soundhunter d'avui. El quartet debutava l'any passat amb un EP titulat De Aquí i que trobes a plataformes, com també trobes a plataformes alguns singles més i la recent incorporació d'un vídeo gravat en directe.
2: De momento tenemos un live que grabamos en un estudio, también tenemos un single que se está mezclando, que ya casi está listo para lanzar en los próximos meses. Y en cuanto a shows, tenemos un concierto el 21 de noviembre en Salataro, así que de momento ese es el futuro inmediato de Technicolor.
0: Technicolor Club. Pots estar al tanto de les novetats del grup si visites el seu Instagram, @technicolorclubmusic. @technicolorclubmusic, tot junt. Acomiadem el Gaspar, el Marc, el Marqui i el Guille. Acomiadem Technicolor Club, tot agraint la seva presència al Soundhunter d'avui. I ho fem amb uns dels seus temes. El color de tus ojos. I són Technicolor Club.

I aquesta es diu El color de tus ojos, Technicolor Club, acompanyats en la veu per la Nina Blom, cantant italiana, instal·lada a Barcelona, amb ella coneguda del programa, igual que la irlandesa El Leon Gallagher, que sonava també el primer tema que ha sonat avui al Sound Hunter, el primer tema dels Technicolor Club, perquè les dues, la El i la Nina, han passat pel programa per presentar-nos els seus respectius projectes. Pots recuperar les entrevistes a la plataforma 3CAT. Escrius al cercador Sound Hunter i allà surt tot l'històric del programa. També els programes de la El Leon Gallagher i de la Nina Blom. La Nina, per cert, que té una sonoritat molt afí a la dels Technicolor Club i que ens va passar a presentar el seu disc Discon Volta per aquí pel programa, un EP que s'obre amb aquesta cançó, Chiamami. Ella és Nina

0: Segueixes a la sintonia d'ICAT, això és el Son Hunter i aquesta es diu Jefe i és una de les peces incloses al nou treball del barceloní Gerard Alegre Doria, més conegut com El Último Vecino. El cinquè LP de El Último Vecino es diu La vida es un chiste demasiado largo i és aquí on trobem aquesta Jefe.
1: Son Hunter, descobrint cançons.
0: Com aquesta d'un veterà de l'escena underground barcelonina, Epripidis Sabatis, que ens presenta ara en el seu grec natal el nou single de la formació que lidera, Epripidis and His Tragedies. La cançó que ja sona al Son Hunter es diu Agapaki i és una paraula grega de gènere neutre que es fa servir per dirigir-se a un ésser estimat i que la comunitat queer grega la fa servir molt perquè es podria traduir com estimade, acabada amb E. Euripides amb His Tragedies. Agapaki.

I la música de Betacam des del seu disc Mítico del 2018. Betacam és un dels grups que toquen 17 d'octubre a la segona de les festes de comiat de la plataforma musical independent La Fonoteca Barcelona, que fa 15 anys començava les seves activitats i ara decideix tancar paradeta. I ho vol fer definitivament amb el mateix cartell del primer concert que van organitzar el dia 20 d'octubre del 2011, en aquella ocasió a l'Helio Gabal. Ara tanquen el cercle 17 d'octubre, també al barri de Gràcia de Barcelona, però a la sala Almo Dos Bar i amb aquell mateix cartell. El projecte del madrileny Javier Carrasco, Betacam, i els estimats Doble Pletina, la banda barcelonina, publicava el 2021 i formant part del EP Stop. Aquesta, algo de lo que me pueda quejar. I són Doble Pletina.

0: La millor selecció musical sempre aquí, el Son Hunter Hidrogenés, inclou aquesta titulada A la Muerte, a Variaciones Pombo. El nou disc d'Hidrogenés està acabant de fàbrica, però ja sabem que el duet barceloní ha treballat a partir d'11 poemes d'Álvaro Pombo per a composar 11 cançons que sortiran en un àlbum de títol Variaciones Pombo i que Hidrogenés presentarà en directe el dia 30 d'octubre al CAT, Centre Artesà Tradicionarios de Barcelona.
1: Son Hunter, descobrint cançons.
0: Com aquesta que firmen una conxorxa argentina-catalana, també com el grup que obria el Son Hunter d'avui, els Technicolor Club. En aquest cas, no són quatre, sinó dos, per una banda, des de Mendoza, Argentina, Pablo Vol, conegut també com a Pope, i de l'altra banda, des d'Esplugues de Llobregat, Jordi GG, més conegut com a JGG. Amb dos, des de la seva base d'operacions a Barcelona, presentant ara el seu nou treball conjunt. Després de diferents LPs i singles diversos, Pablo Vol i JGG publiquen ara amb el segell alemany Ping i Pong, Aquí me quedo. I és aquí que trobem aquesta metal i melancolia. Ells són Pablo Vol i JGG.

I abans d'acabar l'edició del Sound Hunter d'avui, un parell de cosetes més. Aquesta Playing Classics forma part de l'últim treball de l'any passat del duet nord-americà Water From Your Eyes. El disc es diu It's a Beautiful Place i és un disc molt recomanable. Paral·lelament, cadascuna de les parts d'aquest duet, la Rachel Brown i el Nate Amos, tenen projectes paral·lels i personals. El del Nate es diu This is Lorelei i el seu nou treball, titulat The Singer in My Band, trobem aquesta, Oh No Now My. This is Lorelei. Oh, no.

0: On or Now My, this is Lorelai, el projecte del 50% de Water From Your Eyes, Nate Amos.
1: Song Hunter, el caçador de cançons d'ICAT, amb Raül Hinojosa.
0: Marxem, però tornarem dissabte que ve a les 10 de la nit a la sintonia d'ICAT o sempre que vulguis en podcast. Tanquem Song Hunter amb l'altre 50% de Water From Your Eyes, el projecte que lidera la Rachel Brown, Thanks for Coming, que l'any 2020 va veure publicat en vinil el seu disc No Problem amb el segell de Barcelona Beautiful Records. Amb la música de Thanks for Coming, et dono les gràcies per venir aquí al Song Hunter i desitjo que siguem amics per sempre. Friends forever, thanks for coming. Adeu!

Hola amics, benvinguts al Fotimer, un programa de modè, momentàniament, perquè com que tot és cíclic, en realitat és un programa avançat als seus temps, és un programa futurista. Futurista que de fet fa dies que parlem de música de fa més de 50 anys. Avui escoltem el desè disc dels Rolling Stones, que en el seu dia no va ser gaire comprès per la crítica, o no tant com pel públic, però avui ja té l'estatus de gairebé millor àlbum del grup. Segons jo ho veig, vindria a ser una mica el White Album dels Stones. Cançons gravades de forma una mica independent i irregular, amb diversitat dins del que significa diversitat, que és un concepte força limitat amb el que els permetien els Stones. Potser amb l'excepció de l'època més pop psicodèlic, no?, de 66, per ahí. Estem parlant del disc Exile on Main Street de, sí, 1972. L'exili del que parla el títol no és un exili gaire honorable, és un exili fiscal, provocat per una de les persones que més mal va fer a la música. Vaig llegir un llibre que es deia Beatles vs. Stones, que estava molt bé i explicava la figura del mànager Alan Klein, que també ho va ser els darrers anys dels Beatles, que bàsicament arribes a la conclusió que era un estafador, que, bueno, part important de la desfeta dels Beatles, i en el cas dels Stones també els va robar drets, els va gestionar malament la fiscalitat, i per això van haver d'exiliar-se, diguéssim, a França. Com que no era un exili clandestí, sinó més aviat luxós, van fer la broma aquesta d'exiliar-se al carrer Major, al gran carrer, al carrer principal. I d'aquí el títol del disc. També pensàvem que aquest nom seria molt comprès als Estats Units, on totes les poblacions tenen un Main Street. La fugida aquesta que van fer d'Anglaterra, bàsicament van anar tots a França, però a diferents llocs. Mick Jagger s'havia casat feia poc amb Bianca i van anar a París, i Keith Richards se'n va anar a prop de Niça, i la resta de la banda també més aviat cap a la costa de la Provença. I Keith Richards va llogar una mansió de 16 habitacions que havia estat seu de la Gestapo durant l'ocupació de França, i allà van dur-se el famós estudi de gravació mòbil en un camió que tenia aparcat a la porta de la casa, i una mànega de cables connectava el camió amb el sòtan de la mansió. Els aparells estaven en el camió i tot el control tècnic es feia des d'allà, i les mànegues amb tot el cablejat que portaven els micròfons, etc., doncs entraven allà on fos, no? En aquest cas a un sòtan. Ja tenien unes quantes cançons escrites que precisament havien volgut mantenir allunyades d'Alan Klein perquè no els robés els drets. I cap al juny del 1971, un juny que es veu que era molt calorós per allà al sud de França, van començar a gravar en aquesta mansió de Richards, que es deia Bill Nelcott. I ho van fer de manera caòtica, condicionats en part per l'ús diari d'heroïna per part de Keith Richards, i la presència en una casa oberta amb convidats de tot tipus que entraven i sortien, gent com William Burroughs, Grant Parsons o fins i tot John Lennon. I aquest caos també venia, el caos creatiu, diguéssim, del grup, també venia de la poca presència, massa eventual, de Mick Jagger, i també de les condicions de treball, no? Es posaven a tocar cap a les 8 del vespre i tiraven tota la nit fins la matinada següent. Bill Wyman, que vivia a un poble relativament a prop, es veu que no estava gaire content d'aquest mètode de treball, era el més seriós de tots, per això va plegar. I hi havia cops que no hi anava, però bueno, hi havia altres baixistes. Charlie Watts, que vivia bastant més lluny, tampoc hi anava gaire. Hi anava a vegades, s'estava dos o tres dies, però llavors tornava, vivia unes 6 hores en cotxe. Mick Taylor, que no tenia carnet de conduir, la dona el portava en cotxe. I va ser molt present Mick Taylor. I també el pianista Nicky Hopkins.
I aquesta absència que us explicava de Bill Wyman va fer que de vegades el baix el toqués el mateix Keith Richards, o, com també us comentàvem, el baixista de sessions, en aquest cas Bill Plummer. Cap a finals del 71, després de patir un robatori de guitarres i sentir una pressió policial cada cop més forta pel que devia passar a Bill Necott, van decidir anar a Los Angeles a acabar el disc i van anar als famosos Sunset Sound Studios. Allà Mick Jagger ja va estar molt més present i va gravar totes les veus definitives amb més qualitat, van afegir els overdubs, les gravacions per sobre, tot el que van considerar. Aquests vents que sentíem, les coristes, i el març del 72 el van donar per acabat. El van publicar 2 mesos més tard, el maig del 72. El disc obre amb aquesta Rocks Off, tan gran tema, que dels meus preferits dels Stones. Rocks Off significa pedres fora, no? Treure's les pedres de sobre. En argot significa arribar a l'orgasme, d'una manera menys elegant i menys tècnica. Però pel que sembla, en el títol, en aquesta cançó, en la lletra, qui la canta diu que només ho aconsegueix quan somia. No sabem exactament quin és el motiu. Seguim amb la cançó Rip This Joint, una cançó frenètica que ja en el títol ens convida a expulsar tota aquesta energia sobrant, destrossant un local.

Veureu que moltes cançons van amb fade out perquè, com que venien d'aquesta manera de treballar, són moltes jam sessions i tiraven i la cançó no tenien un final escrit clar i anaven baixant quan ja la donaven per acabada. El disc no ho he comentat, però és un disc doble, però és que no és llarguíssim i dura una mica més d'una hora, i llavors per això no divideixo el programa en dues parts. Intentarem encabir-ho tot, doncs clarament no podrem, però amb un sol programa. La tercera cançó és una versió, van agafar un Swamp Blues de Slim Harpo, no gaire antic, de l'any 66, i van treballar a França sobre unes gravacions que ja havien començat a Londres.

Aquesta era la versió Shake Your Hips, original de Slim Harpo. En quarta posició trobem un boogie que camina molt bé i em costa creure, però així és, la veu que tenia Keith Richards en aquell moment. Canta principalment Mick Jagger, sentim com si hagués una veu femenina, i no, és en Keith Richards.

Aquesta era Casino Boogie. Un dels encerts, una de les característiques de Silent Main Street potser és que no té una o dos o tres cançons que siguin molt dominants i que s'emportin com tots els focus del disc, no? Sinó que tenim 18 cançons que mantenen una lluita pel protagonisme bastant igualada. I si poguéssim destacar algunes d'elles, potser ja ells ho van fer, perquè van triar com a primer single, només en van treure dos, com a primer single, que el van publicar a l'abril, abans del disc, que és un avançament, doncs Tumbling Dice, que és la cançó que acaba la primera cara del primer disc.

La música de Tumbling Dice la van fer en jam sessions d'aquestes nocturnes a França, i Mick Jagger li va posar lletra ja a Los Angeles, i allà la van completar amb aquestes estupendes coristes de Sunset Sound amb un toc definitiu. I així acabava la primera cara del disc, i el donem la volta i ens trobem amb una altra meravella d'aquestes cançons tan americanes dels britànics.

Sweet Virginia. És una cançó que havia quedat fora dels Sticky Fingers, i si ho penses, tant de dones que encaixa, no? Però clar, el Sticky Fingers ja està tan perfecte tal com és, que dius, escolta, va ser un encert, i a més la gaudim aquí, en aquest recull brutal de cançons que és l'Exile on Main Street. Passem a una altra, per mi una de les millors del disc, això ja és un criteri personal, que és Torn and Frayed. Amb molta influència, jo diria, de la música de Gram Parsons, que era molt amic de Keith Richards, que jo diria que, tot i que sempre van signar conjuntament, i moltes vegades era molt veritat, Jagger Richards, doncs jo diria que aquí hi ha molt pes de Keith Richards.

Doncs això que us deia, jo diria que aquí veig molt Keith Richards, en canvi, a la següent veig molt Mick Jagger. És una cançó que és Sweet Black Angel, està dedicada a l'activista de drets civils de negres i de dones negres americanes, Angela Davis, a qui anomenen així, el dolç àngel negre.

I estem a punt d'acabar el primer disc d'aquests dos que formen Exile on Main Street. Acaba amb una gran balada de títol una mica carrincló, que és Loving Cup, la copa, el trofeu de l'amor.

0: El Fotimer. 7 anys escoltant discos sencers a ICAT FM.
1: Canviem de disc i ens trobem amb el segon single, un single una mica sorprenent, però una cançó molt divertida que va fer gairebé en solitari Keith Richards, escrita i gravada en un sol dia, i ell toca diversos instruments. Es tracta de Happy.

Això que Keith Richards tingués la veu principal no era molt habitual, va passar 4 o 5 cops a la carrera dels Stones, i en els concerts sí que era una cosa útil perquè descansés una mica la veu Mick Jagger. Seguim amb una jam que parla del despit cap a algú a qui has de deixar enrere, o més aviat alegrar-te que t'hagi deixat. El títol és força desagradable, suavitzant-lo diria

Aquesta marrana Third on the Run denota on gravaven, no? Gravaven en aquestes condicions brutes del sòtan, perquè es veu que era un lloc molt calorós, molt humit, amb fongs, i només un ventilador alleugeria l'aixafogó. Com us he dit abans, havia estat una seu de la Gestapo i hi havia qui deia que semblava un búnquer, aquell sòtan. La contribució d'aquest ventilador va ser tan important per ells que van acabar dedicant-li una cançó, que és Ventilator Blues, el riff de la qual és obra de Mick Taylor, i per un cop, crec que només passen dues cançons dels Stones, apareix Mick Taylor com a coautor, perquè si no se la repartien els dos de sempre. Diuen que, com que normalment havia participat més en la creació de cançons, es va anar enfadant Mick Taylor i va ser un dels motius pels que dos anys més tard deixaria els Stones.

Seguim en aquesta etapa una miqueta marrana, amb I Just Want to See His Face, marrana en el sentit de so, em refereixo. Una jam que van començar a tocar Mick Taylor i Charlie Watts li va sumar, llavors hi fica Keith Richards, estaven tocant en trio en aquell dia, i bastant més tard Mick Jagger li va posar lletra. Però al final agafes els crèdits del disc i dius que la cançó és Jagger Richards. És una cançó bastant improvisada, podríem dir, i ho notem clarament perquè no només té un fade out, sinó que també té un fade in.

Jo hi veig alguna cosa, o hi sento alguna cosa de Tom Waits posterior, una cosa feta anys després, tan rítmica i tan informal, no? Però bé, estem a punt d'acabar la primera hora de programa i estem, ens queda una cançó de la primera cara del segon disc, o sigui que ara anirem acomiadant els oients de l'FM i els hi diem que en el podcast seguirem per escoltar la darrera cara del disc, però primer acabem amb Let It Loose, aquesta meravellosa balada que tanca, podríem dir, la cara 3 del doble LP. Si ens esteu escoltant per la ràdio, fins la setmana que ve, o si esteu en el podcast, fins ara.

0: són al·lèrgiques al pol·len? Quin contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim classe algebrada massa i la de grup joves sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí,
3: sou.
4: Jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
7: Aneu amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
8: Quedeu com una de Girl Band.
9: Que mola.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Dieu no, no, ni no.
9: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll?
9: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul, els mateixos tios.
10: Han venido a soltar el discursito.
11: Mira, a Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girlband, que en aquest cas són les al·lèrgiques al pol·len.

0: podríem tenir son.
1: Mentre Marta Oriana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Oh, poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
3: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
4: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
5: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
4: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar: no, ets gay.
3: A mi això també em va passar.
6: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalias.
7: Som pura cafeïna.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

0: web.
1: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.